surten al carrer i estan cansats de falses promeses. Són un tret com un fuet i cau mort les mans.